0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa amb olla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
8: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
1: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
9: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
10: Bon dia, dissabte 23 de maig, dissabte de sol i molta calor. Núria Saró, bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Comencem la jornada d'aquest dissabte amb alguns núvols baixos, boirines, davant de la Costa Brava. A la resta, molt de sol i atenció a la tarda que tindrem algun ruixat local al Pirineu, Prepirineu i unes temperatures molt altes, màximes entre els 30 a 35 graus a l'interior i a la costa es quedaran voltant els 25 graus. Ara mateix els termòmetres ja apunten maneres, 16 graus ja a Girona, 17 a Lleida, 19 a Tarragona i 21 a Barcelona.
10: Sol i calor que de ben segur voldran aprofitar els qui dilluns que ve, coincidint amb la segona Pasqua, tenen festa. Per això estarem pendents de l'operació sortida de trànsit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Encara n'han de sortir 300.000 vehicles en l'operatiu més gran a les carreteres en el que portem d'any. Repassem ara l'actualitat informativa. Dia esportivament marcat per la cita que el Barça femení té aquesta tarda amb la final de la Champions. Les blaugranes s'enfronten a partir de les 6 a l'Olímpic de Lió a Oslo, des de la capital noruega, Ana Palet.
12: El Barça vol convertir Oslo en l'escenari de la quarta Champions i per aconseguir-ho ha de guanyar l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, l'exentrenador blaugrana. Bones notícies per Pere Romeu a la prèvia perquè totes les futbolistes es van entrenar amb normalitat a l'última sessió, excepte l'única lesionada de llarga durada, Laia Alexandri. La capitana del Barça, Alexia Putellas, va parlar a la prèvia, l'envolten els dubtes sobre el seu futur perquè acaba contracte aquest mes de juny i va explicar quines són les sensacions a l'equip.
13: Els dos equips són els millors equips d'Europa a nivell de jugadores, a nivell d'entrenadors i crec que serà un partit molt disputat.
12: Es calcula un desplaçament de 4.000 culers cap a Oslo per donar suport a l'equip. S'han venut les 28.000 entrades de l'Ullevaal Stadium, l'escenari de la final que arrenca a les 6 de la tarda des d'una hora abans a les 5. Ens hi posem el Què t'hi jugues Barça de SER Catalunya.
10: Avui que també és un dia importantíssim pel Girona, guanyar o baixar. Núria Vilamala, bon dia.
14: Hola Gemma, bon dia. Sí, una autèntica final i amb els números molt clars. Si el Girona guanya l'Elx, els de Mitchell continuaran una temporada més a primera divisió. Si perden o empaten, baixaran a segona. És un partit a tot o res, a cara o creu, contra un Elx que també es juga la permanència. I per aquesta final, Mitchell podrà comptar amb el capità Cristian Estuani, que estarà disponible però jugarà un dia més infiltrat per les molèsties que arrossega el genoll. S'han venut totes les entrades a Montilivi i s'ha preparat una gran rebuda a l'equip per una final, per un dels partits més importants de la història del Girona, que vol continuar sent equip de primera divisió.
10: Avui que tenim novetats pel que fa al cas Andic, en concret del mòbil

0: de l'acusat. Avui Ser Catalunya us pot avançar que Jonathan Andic va dir als Mossos que li havien robat el telèfon a l'Equador, però la policia ha comprovat que el mòbil del fill del magnat de Mango mai va donar senyals al país llatinoamericà. Més detalls, Andrea Villoria.
1: Exacte, l'investigat va encarregar un nou mòbil després de la mort del seu pare i se'l va canviar 3 mesos després. Els Mossos els va dir que l'havia renovat perquè l'anterior, el que duia el dia del suposat homicidi, li havien robat en un viatge exprés de 48 hores a Quito. Els Mossos van demanar informació a totes les operadores d'Equador i, tret d'una que encara no ha pogut contestar, la resta han confirmat que el terminal no es va connectar mai a Equador i que no ha tornat a donar senyal. Els investigadors no descarten que aprofités aquell viatge per desfer-se del telèfon, mentre que la defensa ho nega. Diu que senzillament el gener va encarregar el nou model d'iPhone i que se'l va canviar quan es va quedar sense el telèfon anterior.
0: Encara als tribunals, el jutge ha enviat a presó provisional l'assassí de la seva exparella a Figueres, a l'Empordà. L'home havia estat condemnat el dia abans per un delicte de maltractaments contra ella i s'havia saltat, Martí Oliver, diverses vegades l'ordre d'allunyament.
2: El detingut de 48 anys ha admès els fets davant del jutge per un crim que va passar dimarts però que va arrencar 2 dies abans. Diumenge el van detenir per haver maltractat a la seva exparella, tot i que la policia no va apreciar que hi hagués un risc d'agressió greu i a més tampoc constaven antecedents. Dilluns va quedar en llibertat amb un ordre d'allunyament, però hores després el van tornar a arrestar per trencar-la i haver agredit novament a la víctima. Com que ella no va voler denunciar, la policia diu que no es va poder fer el qüestionari de risc i l'endemà, segons el jutge, la dona tampoc es va presentar al jutjat i la fiscalia no va demanar presó preventiva, que el jutge no pot ordenar d'ofici. Poques hores després, l'home va matar la seva exparella en una plaça de Figueres.
0: Publicitat i tornem.
3: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
5: l'Auditori.
4: I per anar de museu, concert i espectacle,
5: l'Auditori.
4: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
6: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 7:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
7: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur. Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
0: 2 minuts i seran les 9 del matí. Els nous pressupostos aprovats pel govern s'hauran de validar definitivament el 2 de juliol al Parlament, un calendari que podria endarrerir-se unes setmanes si alguns dels partits de l'oposició decideix recórrer-los al Consell de Garanties Estatutàries. Els nous pressupostos són, Xavier Balló, pràcticament els mateixos que s'havien presentat fa 3 mesos.
8: En els comptes presentats fa 3 mesos, el govern ja havia contemplat reservar gairebé 900 milions d'euros que, per dir-ho d'alguna manera, van deixar en blanc i així poder-los omplir d'algunes peticions de comuns i republicans. I això és el que han fet, per exemple, amb mesures com els 20 milions per reforçar l'agència tributària o els 100 milions destinats al Pla de Pobles. El cas és que la despesa total és exactament la mateixa, més de 49.000 milions, i la distribució per departaments també. Això sí, una bona part d'aquests diners acordats amb Esquerra estan vinculats a que es recapti més del que s'havia previst inicialment, cosa que des d'Economia donen per fet per com estan en la marxa econòmica des de principis d'any.
0: L'oposició ja ha criticat els comptes. De moment, per cert, pel que no s'ha reservat ni un euro és pel que pugui costar un pacte amb els professors que continuen amb les protestes. I acabarem a ritme de Bad Bunny després del primer concert del cantant puertorriqueny a Barcelona. La crònica és d'en Joan Bofill.
9: Llegam a Barcelona!
10: Només començar el concert demanava que oblidéssim tot el que passa fora de l'estadi. I la veritat és que així ha estat. Tot i que més que un concert ha estat una festa llatina, una festa boricua. I a la nit la festa ha passat a ser de reggaeton.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Delegación del Gobierno en Madrid cifra en 40.000 las personas que se han manifestado contra el Gobierno y Zapatero después de que le imputaran por el rescate a Plus Ultra. La protesta ha sido convocada por asociaciones de ultraderecha como Fundación Neos del exministro Mayor Oreja o Foro Libertad y Asociación del fundador de Vox, Vidal Quadras. Siguiendo esa protesta ha estado nuestro compañero Carlos Sevilla. Adelante.
1: Sí, 40.000 personas según el Gobierno, el doble según los organizadores, han participado en esta manifestación contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
2: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
1: Muchas banderas de España, también símbolos franquistas entre los manifestantes que piden la salida del Gobierno con moción de censura o con elecciones anticipadas.
3: Para ver si este señor, el Gobierno este, se vaya de una vez, porque aquí ya estamos hasta las narices.
4: Es importante porque estamos en un golpe de Estado, así de claro. Y no aprendemos los españoles. Un cambio, unas elecciones.
1: Entre los rostros conocidos, además de dirigentes de PP y Vox, hemos visto a Daniel Esteve de Desocupa o al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama. La marcha ya ha terminado, Almudena, y ahora decenas de manifestantes se concentran en los aledaños del Arco de Moncloa.
0: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que las negociaciones en Oriente Próximo son necesarias y fundamentales para lograr la paz con Irán. Son declaraciones que ha hecho en una entrevista en la CNN, Belu Jiménez.
5: El ministro Álvarez ha remarcado que no hay otro camino para la paz que las negociaciones y que la vía militar nunca es una opción. Además, ha apoyado la mediación de Pakistán, ha añadido que Irán no puede tener bombas nucleares y que deben parar sus ataques injustificados contra otros países de Oriente Próximo.
6: Líbano must be part of the global peace deal, and Hormuz must be reopened again with a free passage, a secure passage, and no charge at all for that passage. I think it's possible.
5: Álvarez ha dicho también que el Líbano debería formar parte y que el estrecho de Hormuz debería de reabrirse con una política de paso libre y sin cobrar ningún impuesto a los barcos que lo crucen.
0: Y en Paiporta, en Valencia, ha inaugurado una escultura en homenaje a las víctimas de la Dana y a los voluntarios que ayudaron después de las inundaciones. En Radio Valencia, Adrián Sánchez.
7: El monumento recuerda a las 230 víctimas mortales de la Dana y es también un homenaje a todas las personas voluntarias que ayudaron al municipio tras las inundaciones. Sergio Baliño, de la asociación Revivim Paiporta, que ha organizado este acto, explica que el objetivo es crear un espacio permanente de recuerdo y de agradecimiento.
8: Es un homenaje a tantos héroes, a tantas personas que han sufrido, a tantas personas, pues eso, que al final se acercaron a nuestro pueblo sin pedir nada a cambio.
7: El monumento se ubica en el punto por el que durante las primeras semanas de la tragedia accedían al municipio los voluntarios y el material de primera necesidad. También desde donde los vecinos de Paiporta podían salir y alejarse un poco del desastre.
8: El lugar de salida, del lugar de escape y poder desconectar, que en esos momentos era también necesario.
7: Una escultura financiada con fondos solidarios recaudados por esta organización.
0: De la información del deporte, el Barça femenino puede conseguir hoy su cuarta Champions. Iria Vieira, buenas tardes.
9: Muy buenas, el Barça afronta hoy su séptima final europea en las últimas 8 temporadas. Esta vez se enfrenta al Lyon del ex azulgrana Jonathan Giraldez para conquistar la que sería su cuarta Champions, la final en Oslo desde las 6 de la tarde. Además, acaba de hablar Simeone en la previa del Villarreal Atlético de Madrid. Recordemos, único partido que no se jugará mañana al no interferir el resultado en los demás equipos. Las palabras del técnico del Atlético de Madrid.
10: Mañana es un partido importante de cara a terminar mejor en Liga de lo que hemos estado durante toda la temporada, porque siempre hemos estado por debajo del tercero, si no me equivoco, y bueno, esperemos poder tener la conciencia de hacer un buen partido y en consecuencia poder terminar lo más arriba posible, que en este caso sería el tercer lugar.
9: Los colchoneros están empatados a puntos con el Villarreal, por lo que el vencedor del encuentro acabará en la tercera plaza.
0: Es todo, más información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
11: Cadena Ser. Servicios informativos.
12: Cadena Ser y Ser Catalunya. Més oients que mai.
13: És la 1:04 en directe. Comença la funció.
12: A la Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
13: Què tal? Molt bon dia, bon dissabte, Clàudia Arcarons.
14: Ui, si t'obrim el micro,
13: et sentiran a tot Catalunya.
14: Ara sí.
13: Què? Commocionada?
14: Tu què creus?
13: Sí. Commocionat és un bon adjectiu?
15: Home, sí. Jo no sabia que em podia allò, venir pell de gallina escoltant Callaita, per exemple, no?, de Bad Bunny. Així estem, emocionades.
13: Bueno, que res, que va tenir la fortuna d'anar al primer concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic. Li va respondre a tot el que ell volia saber?
16: Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy. No, pero así no, así no. Yo quiero que lo hagan cantando.
17: Si hay sol, hay playa.
13: Comunió.
15: Bueno, estàvem...
13: Germanó.
15: Estàvem morts de la il·lusió, sí, sí. No estàvem preparats, ben bé que no, eh?
13: Mm. No. Quin va ser... Després en parlarem, i ens entretindrem, però digue'm, va, un moment que realment et va tocar.
15: Home, quan va sortir l'Abat Gyal, va caure l'estadi, que dirien alguns. Sí, sí, allà va ser molt fort. I és que, clar, era això de que te les saps totes, i és cançó rere cançó, que les has sentit mil vegades a les discos.
13: L'entrada més cara que has pagat.
15: Totalment. L'únic que, com que la vaig pagar fa un any, perquè amb aquesta cosa de fer-ho amb previsió, ara és gratis. Jo hi vaig anar gratis, perquè, clar, vaig pagar 170 euros, una cosa així,
13: i
15: perquè fa tant.
13: I t'ha agradat tant que ara series tu qui pagaries. O sigui que per qui pagaries el doble, vull dir, per
15: no,
13: anar-hi.
15: No, no, jo el doble no. Home, potser no. No ens passem, eh?
13: Sí.
15: Home, 170 ja ho trobo molt, em sembla.
13: En qualsevol cas, ben invertits aquests euros. I qui té entrada per anar avui a Bad Bunny, el segon dels concerts de l'Olímpic? Ferran Massaganyes, com estàs?
18: Què tal? Molt bon dia.
13: Aniràs al VIP, tu?
18: No.
13: 500, no, Oracus, que costava el VIP? O 300?
18: A partir de 500, posa-li, no sé. No aniria al VIP, jo. No, a més, és que jo tinc sort que, com que sóc alt,
15: ara,
18: no em fa falta tenir grades a prop ni no, coses VIP, perquè jo ja ho veig bé.
15: I el VIP vols dir que cal? És que el que agrada és comunió, no?
18: Ja, no sé. A més, el VIP et donen com merchandising i ja està. O sigui, tampoc és que el vagis a conèixer o sopis amb ell o de cop, saps? No.
13: Simplement estàs més a prop d'ell.
18: Sí.
13: I més, és com si estiguessis la primera filera d'un cinema, tens la pantalla més gran.
15: Justament és la més incòmode, la primera fila del cinema.
13: No sé. A veure, doncs el tenim aquí, a 4 passes.
15: Ai, quin
13: susto. No ha passat la nit allotjat... Bueno, ja porta uns dies allotjat a l'Hotel Mandarín del Passeig de Gràcia.
18: Jo m'ho he creuat mentre baixàvem cap a...
13: T'has creuat amb el Batbani?
18: No, m'he creuat amb els seus de seguretat que tapen el... O sigui, entenc que ara devia anar a dinar, suposo. I ja... O sigui, jo anava baixant tan tranquil·lament i de cop han dit no, que no passi ningú per Passeig de Gràcia, no sé què, i ja hem hagut de fer la volta... Bé, he fet la volta per darrere. I ja està, Pau Claris, pressió. No, he anat a peu, perquè més accidents no tindré.
13: Molt bé, doncs avui, clar, no podia ser de cap altra manera, abordarem el gran fenomen musical mundial que és en Bad Bunny, que continua a la ciutat de Barcelona. Afortunats els més de 100.000 que van aconseguir entrada, que es van esgotar i van volar, com sabeu, en res, en qüestió de poques hores. Isabel Rocati, bon dia.
19: Molt bon dia.
13: L'actriu Isabel Rocati, benvinguda al Tot és Comèdia.
19: Un plaer estar aquí amb vosaltres, compartir aquest tros de matí amb vosaltres.
13: Escolta, tu en gastes de Bad Bunny? Te'l poses pues, o el poseu a casa?
19: Pues, si te soc sincera, no. Jo ja m'ha pillat una mica major i no, ara, per lo que vos estic sentint, m'estan entrant unes ganes tremendes d'escoltar aquest cavallero, aquest senyor. Sí, sí.
13: A més, tu tens molta música a casa.
19: Això
13: perquè
19: sí.
13: La teva parella és un pianista de jazz,
19: pianista,
13: és en Vito Figueres.
19: Meravellós, la veritat és que sí, sí, sí. Mm. Vaig servida, que diuen, vaig servida de música, sí.
13: Qui celebra més? Tu, els seus èxits musicals, els seus discos, els seus concerts, o ell, les teves estrenes teatrals, la teva primera pel·lícula com a protagonista, Cowgirl, que ara en parlarem.
19: I tant.
13: Qui celebra més?
19: És difícil de dir qui celebra més, no? Sincerament, jo que miro des de fora com ell celebra, veig que Joan celebra molt els meus èxits i sí, ho celebra molt. I jo m'alegro, sóc diferent d'expressió, però m'alegro moltíssim. Jo també ho celebro, això ho tindria que dir ell. Però jo crec que tots dos, si fem un equip bonic.
13: Sembla ser un programa del cor, però per tancat porteu com 25 anys.
19: 25 anys,
13: junts,
19: pràcticament, sí. Que ens coneixem. Sí.
13: I jo que he anat fent una mica de... He anat allò mirant les vostres xarxes i tal. Sí. Res, vull dir en antena, vull dir públicament, aquesta meravellosa frase que et va dedicar a tu i a la vostra relació. Diu, compartir la vida amb qui estimes és aprendre a ballar al mateix ritme, fins i tot quan la música canvia.
19: Uau, això ho ha dit Joan? Carai, estic impressionadíssima, és magnífico.
13: Es pot veure, és tan obert tot.
19: Oh, ves el que em referia d'ell com expressa? Jo no m'expreso tan bé. Ell és meravellós de dir paraules així, frases així. Jo no m'he expressat, soc més tancada en aquest sentit.
13: Jo m'he quedat pensant en això de la música canvia. Clar, es deu referir a les etapes d'una relació, al fer anys,
19: El fer junts, que evidentment, clar, és que...
14: Com es veu, es viu l'amor passats els 60?
19: Jo també ho pensé, que és així. Bueno, compartir parella, jo crec que és dels regals de la vida més grans i tenir la capacitat de créixer junts i d'afrontar, perquè trobo que de les relacions humanes en què ens trobem, la parella és de les més difícils perquè el nivell de mirall i on te situa te fa veure aspectes propis de l'ombra, que se diu psicològicament, que un amic no te la fa, o inclús en el treball, que són... És la parella la que te fa confrontar-te amb aspectes propis serios. I jo crec que és necessari confrontar-se amb si mateix per a mantindre i créixer junts, si no s'arriben a nivells tòxics, per dir-lo d'alguna manera. I amb Joan, doncs, tenim la sort tots dos, que som gent amb curiositat per treball intern. Tenim oficis que sabem que sense aquest treball intern tampoc l'expressivitat, la creativitat tampoc tira milles, eh? Així que, bueno, ahí estem.
14: Afortunada, afortunada tu.
19: Ahí estem.
14: Isabel Rocati, un habitual dels teatres, figura popular per sèries com Vent del Pla, doncs això, passats als 60, fa el seu primer paper protagonista en una pel·lícula preciosa que s'acaba d'estrenar a Cowgirl, una dona, una vaca, un passat traumàtic i la possibilitat de retrobar aquest amor que ara comentàvem en la tardor de la vida.
20: No pot anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
21: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
22: No és més que una vaca i ja està.
20: Tona és la meva vaca. L'única que me quede així, que no està. Com és que no vas tornar mai?
22: No podia. Havia passat massa temps.
20: Mai és massa temps.

0: Cauguel, dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç, amb l'Isabel Rocati, en Pep Moner i en Carlos Cuevas.
1: Exacte. Tu que has fet tant cinema, moltes òperes primes, no? Curiosament amb Carla Simón, amb la Marc Coll, però sempre secundàries, no? Per què creus que ha tardat tant a arribar ara, el protagonista?
2: Bueno, arriben les coses quan arriben, no sé com dir-te. Per mi ha estat un reto i un plaer immens. I, bueno, i no tenir referències de fer un treball protagonista en el sentit del rigor que requereix de rodar cada dia totes les seqüències. O sigui, el nivell de protagonisme de Cowgirl és gran, no? Jo no tenia experiència en aquest sentit. I realment per mi estava molt, molt nerviosa a l'inici. És un gran reto. Sí, sí.
0: I t'arriba en un bon moment, creus? Vital, professional?
2: Jo crec que sí. El que una mica parlàvem ara fa poc, no? O sigui, un es fa gran i les coses no te cauen del cel només per ser gran, sinó que jo crec que hem de posar la nostra part de créixer amb certa responsabilitat, no? Parlo pues, d'una mirada interna, d'un confrontar-se, d'un afrontar la vida i obrir-te a ella, no? I jo crec que és un moment bo per mi, com a actriu, però ja de la manera en com jo em situo, amb una certa humilitat, que això jo crec que es va guanyant amb el temps d'estar en l'ofici, tant siga davant de la càmera com davant del públic. I crec que és molt bonic que un actor des d'aquesta part de, a veure, com puc desaparèixer? O sigui, jo crec que l'edat, si anem creixent amb responsabilitat, els actors anem desapareixent per a mostrar el personatge, que diem, no? L'ego lo anem deixant a part. I jo crec que és un bon moment en mi, parlo de mi, per a mostrar això.
0: Sí, perquè és un bon carregat d'egos aquest, El de l'escena, home, tots ho sabem.
1: Tu t'hi has portat sempre bé? Amb el teu ego t'hi has portat bé?
2: Sí, t'explico, perquè sí, el que he canviat...
0: Quin gaire psicològic està agafant la conversa.
2: Sí, és curiós, és curiós, és curiós. Sí, bueno...
0: Aquesta no te l'esperaves.
2: No me l'esperava, no. El canvi que he tingut és de passar de quan era més jove a algo que és com, oi, esto hay que eliminarlo de mi vida, a de cop dir... Primera, és un aspecte propi i estic aquí gràcies a ell. Jo crec que és necessari tota la part egoica per estar en la societat. Ara una altra cosa és que això et domine, no? I en això estamos, o sigui, però uno necessita tenir defenses i saber defensar-te i saber contestar quan toco i tenir la valentia o la força per aconseguir les coses. És ego, però ja que mantenir-lo a ratlla, no?
1: Domat,
2: és el teu amic, és una màscara més teva, és una part pròpia. Lo bo és que tenim moltes més parts i és com jugar amb elles. La vida és tot és comèdia. És així, has
0: gràcies.
2: De saber jugar-lo.
0: Ens ha fet la pròxima promoció, la pròxima promoció del programa. A veure, parlem d'aquest personatge, parlem de l'Empar. És una pel·lícula rodada en un entorn rural. Estem a la zona dels Ports, no?
2: Sí.
0: A l'interior de Castelló.
2: De Castelló.
0: A Castelló. Sí. Ella és una dona que viu sola.
2: Sí.
0: No té la família, però no direm res més.
2: Molt bé.
0: Sí. Bueno, sola i no sola, perquè té la vaca. Té la tona al seu costat.
2: Sí, és un nivell de soledat diferent. En el rural és... Jo crec que... Perquè molta gent me parla, està sola, i jo veig la pel·lícula, inclús quan l'estaven rodant, no tenia la sensació de soledat, de mostrar soledat. És una dona que sí, està en la seva casa no hi ha un altre ésser viu, però no viu amb soledat de duresa. No, ho viu d'una altra manera, aquesta soledat.
0: Perquè creus que la soledat en el món rural es viu de manera diferent que a les ciutats.
2: És diferent que a la ciutat. En la ciutat jo crec que estem aïllats en colmena, sincerament. Molt més aïllats que en el món rural. O almenys en el món rural que nosaltres, però sense idealització, hem volgut mostrar en la pel·lícula, que és real, de la zona. Totes les poblacions allà són bastant xicotetes. En una comunitat xicoteta te trobes coses positives, més negatives, clar, hi ha menys gent i hi ha també a vegades una confrontació més clara. Surt a la llum lo positiu, lo negatiu, però també passa en les famílies. Vull dir, la vida té això, té cares.
0: Home, ho diuen, no? Poble petit, infern gran.
2: Sí, senyor.
0: És una dita que se sent.
2: És una dita que, perquè, clar...
0: Però també hi ha molt sentit de comunitat. Clar, aquesta és l'altra part, no?
2: Aquesta és l'altra part. És el que
0: s'ajuden entre si, no?
2: És el que volia comentar, que la comunitat és molt important. I per a l'ésser humà són sers socials.
0: I... Bueno, no sé quina enquesta sortia l'altre dia de Barcelona, que els veïns... O sigui, no ens parlem amb els veïns. O sigui, no hi ha relació entre els veïns. Ara no sabria dir la dada exacta i tot això, però és un estudi, una enquesta bastant recent.
2: Bueno, si a mi me preguntes, la gent de la meva finca, que jo he vist molts anys, conec que poc, perquè van canviant tan sovint que, hola, Déu, no sé ni de quin pis són.
0: Quin barri vius?
2: Gràcia, estic a Gràcia.
0: No ha canviat Gràcia ni res, no? Quants anys portes
2: vivint? Uns 30 en aquesta meva, casa.
0: Doncs així pots escriure la història de tots els mals, no? que han arribat a la ciutat, no sé si per quedar-se o no, no? Centrificacions... Mm-hmm. Això com ho portes? Com ho viviu?
2: Pues, si te soc molt, molt, molt, molt sincera... A veure, hi ha un aspecte que jo soc prou solitària i tal, me costa trobar-me tanta gent pels carrers. Però si també te soc molt, molt, molt sincera, és donar gràcies del barri encara on estic pel tipus de gent que t'hi trobes, d'accents. Jo sento alemany, francès, anglès, italià, molt d'italià pel carrer. No són altres idiomes, no sé com explicaria, en barris en què m'hi costa molt més l'energia d'entrar-hi. O sigui, si jo tinguera, soc molt sincera ara, visc a mig del Raval, no aguantaria massa temps, jo personalment, ho dic així de clar. Ara, en Gràcia, jo visc amb un altre nivell de comoditat. Però dintre de lo que és el Barcelona hi ha barris que no estaria a gust vivint.
1: Però no t'incomoda, justament, també tants guiris, tanta gent que passa?
2: Hi ha este punt que m'incomoda del carrer, de gent, però no ho visc com una incomoditat. Un altre és el que jo opine del concepte del nivell de
0: gentrificació
2: o de la quantitat de gent que... o com se gestiona això. Això és un altre tema. Ara, personalment, no tinc una sensació de sentir-me mal, ni me produeix mal rotllo, ni m'he sentit mai atacada per ningú, no tinc una mala experiència, sincerament.
0: Tornant a la pel·li de Cowgirl, no ens hem apartat massa d'ella, clar, és un personatge que és una dona gran.
2: Sí.
0: I jo no ara has fet moltes declaracions aquests dies, no?, la promo de la pel·lícula, i no sé on, segurament algun canal, alguna xarxa, no sé, deies, és que això és un fet revolucionari.
2: Sí.
0: Revolucionari.
2: Revolucionari.
0: Un personatge de l'edat que tinc, o que
2: sí,
0: té.
2: Sí, que tinc.
0: L'Empar, i que tens tu.
2: I que tinc jo.
0: Que sigui prot absolut.
2: Pues sí, bueno, dic revolucionari en el sentit de que no tenim referents, no tenim costum de que siga el personatge troncal narrativament, no?, protagonista d'una pel·lícula, una dona madura, i que és a partir de la seva mirada, de la seva mà, que tota la pel·lícula se mostre, no? Per a mi és revolucionari, és un fet important, com a ciutadana, primera com a dona, com a actriu, òbviament, però com a ciutadana, com a ciutadans, tenir referents de gent gran de com viuen la vida, perquè la vida fins a l'últim alè està ahí. I la gent gran, per lo que estem dient, tenim moltes coses a dir, perquè continuem desitjant, continuem tenint ganes de ser feliços, de gestionar les nostres vides de la millor manera possible, d'estimar i que ens estimin, de cuidar i que ens cuidin. I això està ahí. I és important, jo crec, per a la joventut tenir referències de com la gent gran, de maneres de viure la vida.
0: I a més, una dona que no s'amaga i que no t'amagues de l'edat que tens.
2: Parles de mi o de,
0: sí,
2: de Isabel?
0: Tu. Parlo de tu.
2: Sí, sí.
0: Tu, per exemple, no t'has operat?
2: No, bueno, no.
0: Com moltes companyes de professió?
2: Sí, la majoria, jo de companyes així properes tampoc reconec tantes que s'hagin operat aquí de Catalunya, però sí, hi ha molta gent. És que el cine, a més, és tremendo, et fiquen una lupa. Altra cosa és el teatre, no? El teatre tu tens una distància i tal, però el cinema, jo cada vegada que em veig és que, carai, dices, sí, és una lupa, lo que és la rugueta, és tot, te lo agarra tot.
0: I per tant, quan veus desfilar, ho comentàvem molt, no, Clàudia, la catifa vermella de Cans.
1: Bueno, la de Demi Moore, per exemple, que està...
0: Perquè és l'última, aquesta catifa, però és constant.
1: Que ve de fer La Sustància.
0: Aquest escrutini global.
1: Sí, on es criticava super la pressió social i tot això, i ella està, que sembla que no ha entès res, no, d'aquesta cosa, perquè també és això, que és víctima d'aquest sistema.
2: Totalment.
1: Que pressiona les dones a tenir uns cossos demencials, de prims, d'operats... Fa feredat.
2: Sí, sí, a mi m'encongeixa el cor, perquè mirar mateix comentaven la Contra de la Vanguardia, avui hi ha una fotògrafa xinesa que està parlant precisament d'això, no? De la pressió a les adolescents, a nenes ja no és, parlen de la bellesa, com per... està parlant d'un destí i, a més, està tan estratificat o tan dividit. Te podem fer aquest tipus de rostre i amb això, que té un nom, i això tindràs aquest tipus de destí. Mm. Podràs accedir a això o a bé, o a fer, o a de. I tu eliges, segons el rostre que te canvien.
0: On acabaràs treballant o quin tipus de vida tindràs.
2: Exactament. I, clar, això les nenes s'ho creuen. I, clar, és quasi com estudiar una carrera o altra, que en la vida podré casar-me o no, sí, podré accedir a un nivell econòmic tal, si tinc aquest rostre o un altre. És duríssim, això. Uh-huh. És molt trist, no? És tristíssim.
0: Sí, o traslladat en l'ara, per exemple, de les xarxes socials, cada vegada veiem més publicacions amb filtres, fins i tot vídeos. O sigui, gent que no es troba còmode amb la seva cara. Sí. I gent jove, i bueno, és una cosa que... I clar, en el món de les actrius, dels actors, a més, és que va a la contra, perquè una cara operada perd aquella gestualitat, perd aquella mirada, aquests llaços que gasta l'Isabel Rocati que disfrutem amb el personatge de l'Empar, no? Mm. Els matisos...
2: Sí, jo ho crec també. I llavors hem de ser molt realistes. És que inclús mirant-lo molt fredament, imagina't com a productors d'un producte X. Qui consumeix el cinema, sobretot, i el teatre? Quanta gent, dones grans, madures... Tu ves una sala de teatre i està ple de dones grans. I és molt meravellós anar a veure una funció de teatre, una pel·lícula, en què pugues veure algo que tu t'identifiques més enllà de la narració en si, sinó que t'identifiquis com a ésser humà, com a dona. És molt bon. Ja us ho dic, inclús mirant-ho fredament, jo crec que se deuria descriure més per a gent gran i treballar més, perquè som públic, i és un públic a cuidar.
0: Bueno, el públic anirà creixent, perquè la població va creixent. Vull dir, també, cada vegada serem, i viurem més anys. Vull dir.
2: Sí, això és.
0: Cowgirl, aquesta pel·lícula que protagonitza la Isabel Rocati, que va també de segones oportunitats, és un dels grans temes d'aquesta història, del tornar, que dèiem, a enamorar-se, i aquí entra en acció Morro, interpretat per en Pep Moner, que li porta flors a l'Empar. Ella, una mica reticent, una mica seca al principi.
2: Morro.
3: Hola.
2: Vens en els gossos?
3: Vinga, soles, tranquil·la. Pren.
2: No les hauràs agafat del cementeri?
3: No, va ser esta Maria. No n'hi deixarà ni una. Ja les he collit d'un bancal meu.
2: Regalar flors en Tots Sants és un altre costum raro que t'has portat d'Amèrica.
3: Costum raro per què?
2: Dic jo que en un dia com avui les flors són per als morts, però com pareix que tu als morts no els poses flors...
0: Què podem explicar d'aquesta relació, d'aquest home que va, no sé si fugir o marxar, fugir potser, no?
2: Sí, va marxar, però va fugir.
0: Fa molts
2: íntimament
0: anys,
2: va fugir fa molts anys.
0: Sí,
2: no podem desvelar,
0: poble,
2: no, no podem desvelar,
0: vagin
2: però sí. Però lo bonic de la relació és això, és una trobada de dos amics que es coneixien des de joves, en el que, òbviament, ja des del primer plano que ens trobem, vem què passa, hi ha una tensió entre ells dos grans. Hi ha espurnes i dius... I lo bonic de la pel·li és que es va desvelant a poc a poc el perquè. I és meravellós, ara que parles del paper del Morro, que és el mal nom que es diuen els pobles a una persona, és el Bernat, el Miquel, el Bernat, el Pep Moner, fa un personatge masculí meravellós, en el sentit de que és una persona... Mira, el que parlaven de l'edat. Amb l'edat sap tenir paciència, sap mirar, escoltar, què necessita l'altre. Bé, jo vaig... Mira, el que deia el Joan d'agafar el ritme de l'altre, diu, anem, és ballar junts i agafar el ritme de l'altre. Pues això, en la pel·lícula ho fa, aquesta relació entre el Morro i en Par.
0: Saber domar el desig,
2: saber
0: també.
2: Domar el desig.
0: Saber domar el desig.
2: Esto només s'aconsegueix, crec jo, la maduresa.
1: Mira, amb la maduresa, justament, no estem acostumats, potser, a veure escenes íntimes, no? Com la veu plantejar? Veu tenir dubtes o... No sé com la veu tractar.
2: Des del primer moment...
0: Vosaltres dos junts al llit.
2: Sí, sí, sí. Però també tenim que dir... és una escena de tacte, de pells, de contacte. De contacte en la part més abstracta, més poètica. És possiblement l'escena amb tractament amb el tractament més poètic possiblement de tota la pel·lícula. I des del primer moment se'ns va a tots dos, per part de Cristina i de Miquel, però sobretot Cristina és l'encarregada, perquè a més Cristina Fernández és actriu a banda de director, sí. Bàsicament ella és una ballarina preciosa, excel·lent, és coreògrafa, és actriu, molt bona actriu, i també dirigeix últimament. Pues des del primer moment se'ns va plantejar el que ara es parla d'intimitat, com allò estava plantejat, com ens sentíem nosaltres, quins límits posàvem, què estaríem disposats a... Però,
0: a ensenyar o no ensenyar.
2: Exacte, sí, no? Sí, ens va parlar amb molta sensibilitat i ens va presentar el que en realitat és amb una sensibilitat, al meu pare, exquisida, i tots dos vam estar molt d'acord amb això, no? Mm. Sí, sí, o sigui que ens van sentir molt ben tractats en aquest sentit.
0: Perdona, em pregunta, tu t'espullaries al cine?
2: Jo depèn...
0: La Carmen Maura, en 80, s'acaba de despullar.
2: Clar,
0: diu, no. I li preguntàvem per què, diu... Pues porque nadie me lo pidió antes.
2: Maravillosa
0: resposta.
2: És meravellosa. És que, clar, depèn tant de lo que estigues narrant, m'explico, de la pel·lícula, de la narració.
0: Si està justificat.
2: Si està justificat, però ben justificat per la història, per allò que estàvem parlant. Aleshores, jo no tinc cap inconvenient. Una altra cosa és, ara toca pap i per nassos, ara ensenyar esto o l'altre. No, no, esto es otro tema. Però jo ahí no tindria, mai haguera tingut inconvenient. I mira, ha passat ara, mira, s'ha perdut el públic... tota una joventut meva, meravellosa, eh? Meravellosa. Jo ahí entenc a la Carme. És que és així, a la Maura. Mira, antes nadie me lo pidió. Se lo han perdido, oiga. Se lo han perdido, esto.
0: Se lo han perdido. Bueno, quien tuvo, retuvo, eh?
2: Bueno, eso dice.
0: També s'ha de dir, eh? Vull dir que... no hem parlat, i ho fem molt ràpidament, de l'altre home, de la vida de l'Empar, que entra... Pues no se sap ben bé d'on arriba en Carlos Cuevas,
2: Carlos.
0: Que manté una relació molt diferent de la d'en Morro, però que també la complementa.
2: Totalment. És una pel·lícula d'amors. Amores, ja. Que sí? Perquè hi ha diversos. Hi ha altre home, que és el veterinario, que ahí parlem de l'amistat, realment, de tu a tu, d'edat. Amb Carlos Cuevas, que a banda és, vaig sentir molt ben acompanyat. Jo a Carlos lo quiero mucho, perquè compartimos ben del pla, lo vi crecer, clar. Lo quiero mucho. I el paper que realment ell, que tampoc desvelarem, exactament crea, és una relació... intrageneracional o transgeneracional o com és, o intergeneracional. Jo, esto es intergeneracional. Entre generacions,
0: no?
2: De diferents, claro, diferents generacions d'edat, en el que ell arriba un moment en l'escena que diu, som les restes. Jo dic, com és això? Les restes de què? Diu, d'allò, el que quedem de, no? I cadascú té les seues motxilles. Quedem, som els que estem vius de les nostres històries. Ah. I ens hem trobat després de els dolors, ell el seu, jo el meu, i de cop són dos sers d'edats diferents que s'escolten, se cuiden amb respecte, sense jutjar-se una a l'altra, i se complementen. Jo crec que en part dona a Ricky una part maternal d'acollida, de sostén, que necessitava, i ella, Ricky, també li comporta, i no avançarem històries, però un forat i un dol i un dolor i una negró que ella té, un enfado amb si mateixa per no haver sapigut sostindre una situació emocional familiar, i Ricky pues, li dona esta segona oportunitat d'ella donar-se des de la llum, de créixer i acollir-la d'una altra manera.
0: Bueno, us han vingut ganes, no?, de veure la peli. Jo crec que l'última li hem de fer de venda el pla, no?, que ara l'acaba de citar. Que sí. Crec que va ser l'aniversari l'any passat.
2: Este any, fa no res.
0: Este any. 20 anys.
2: Jo diria que sí. Sí.
4: 20 anys de venda el pla.
0: Ferran Bassaganya s'ha tornat a treure la puteta. Sí, no, i sí.
1: Ell obsessionat amb la joventut.
0: Però,
4: no, mare meva.
0: Però, clar, la veieu vosaltres? Oi, molt petits, no?
1: A mi em va enganxar just, una mica.
4: Ah, no, jo sí. Oi, tant, jo
0: i què, sent, i què recordes? Sí.
4: Home, doncs, és que, clar, per mi va ser la sèrie de TV3 que jo vaig veure quan creixia, saps? A més, me'n recordo molt que era els dilluns i els dimarts en una època, llavors era com començava la setmana d'aquesta manera, i, no sé, clar, jo també soc d'Olot i allà era molt... Vull dir, Olot és molt de TV3, i me'n recordo que ho parlàvem molt al col·le.
0: Bueno, i que estava localitzat també en un ambient, doncs,
4: a Breda,
0: petit,
4: sí, oi tant,
0: no?
4: Sí, sí.
2: Sí, sí.
4: Sí, sí. No, no, jo me'n recordo moltíssim també del Plau, i tant. I que també hi veia aquesta cosa com de tele pública de les drogues, en aquella època, dels accidents de cotxe, de, no ho sé, vull dir que hi havia...
0: De, com de conscienciar a través de les trames.
4: Oi, tant. No? Bueno, sí, jo me'n recordo molt de, home, de la Mònica, la cadira rodes, tota aquella trama, era loca. Sí, sí, oi, tant.
0: I ja, no sé com ho vas viure tu, així, però en resposta curta...
2: Vendel Pla
0: per tu.
2: Vendel Pla per mi, jo vaig gaudir molt, vaig disfrutar molt.
0: Van ser 5 anys?
2: Van ser 7 temporades, set? Que uns 5 anys, sí, al voltant de 5. Jo entria a fer la Marcela era re, dos rèpliques. I com va anar creixent, va ser meravellós. Jo m'estimo molt, és dels personatges que tinc al cor, la Marcelica. Oh, me l'estimo molt, ho disfrutava moltíssim.
0: Bueno, i aquesta relació tan especial que teniu amb en Bori Ruiz, que no sé on he llegit, que us permetien fins i tot improvisar. Dius, improvisar en una sèrie, que és el més guionat i...
2: Totalment. En algun moment s'ho van plantejar, perquè, i ho fèiem, eh? Teníem una complicitat extraordinària. Jo no... Això és extraordinari. No m'ha passat mai a aquest nivell, eh? D'improvisar realment. Ens va, pa, seguim. I, a més, fèiem un gènere, fèiem un altre. Érem com una miqueta comodín, nosaltres, també. Si la trama central era més sèria o més tal, nosaltres... passaven coses més de comèdia.
0: Allà al bar.
2: Si l'altre era més de... Nosaltres vam arribar a veure extraterrestres en un moment determinat. Si la trama era molt boja en un moment determinat. No, però això t'ho dic, era com una miqueta de contrapès de la trama central. No, ho recordo amb molt de carinyo, molt.
0: Isabel Rocati, actriu, no us la perdeu a Cougel. El seu paper protagonista, passats els 60 anys, molt ben arribat, en un moment molt maco, jo crec, i la disfrutareu, aquesta història, i també de Vendel Pla, que deu estar por ahí, que es pot veure a les plataformes, no? Perquè ara és tot accessible, imagino que sí.
4: Trescat,
0: no?
2: Bueno, Trescat està, la pots veure, jo de tant en tant entro a veure cosetes, sí, us està ahí penjada, sí.
0: Isabel Rocati, una abraçada, ha estat un plaer, gràcies.
2: Per a mi també, moltes gràcies. Fins a vosaltres. Propera.

0: Aquí seguim el Tot és Comèdia de Ser Catalunya quan passen 5 de 2 quarts de 2. Fernanda Saganya.
1: Segueixo aquí.
0: Sí, Clàudia Arcarons, rec, ha anat a acompanyar la Isabel Rocati aquí a la sortida i ara de seguida està l'esprint corrient. Ella és molt necessari ara en aquest temps, en aquest tram, perquè va ser els ulls del Tot és Comèdia ahir.
1: Bueno,
0: va ser, ja va començar a ser els ulls del concert de Bad Bunny al balcó, amb l'Anna Puigvoltes.
2: Exacte.
0: I amb els fans que fins i tot els vas fer cantar. Meravella.
2: Un petit joc.
0: Sí. Fes-li anar al Ferran, a veure si...
1: Ui.
0: A veure si aprovarien batbanisme.
2: Allà, por la mañana café.
3: Por la tarde, Ron. No sé ja cómo no sigue la dichosa canción.
0: No sé si al concurs hi afegeix Anna Rojas, la nostra companya dels 40 USA. Com estàs, Anna? Bon dia.
4: Hola, companys. Encantada d'estar aquí.
0: Et queda veu, tu? Perquè també vas anar al concert.
4: Sí, em queda veu. O sea, sembla que no, però sí, és que... va, vaig a cantar, vamos...
2: l'home gran.
4: A tope.
0: Clar, jo això sempre m'ho pregunto, no? Ets periodista, estàs acreditada per informar sobre el concert, però a la vegada, si ets fan, estàs veient el Bad Bunny, tu.
4: Sí.
0: Com trobes l'equilibri? És a dir, jo què sé, ara cantes una estrofa i després t'apuntes... Com va això? Com tu treballes?
4: Sí, i ara més amb les xarxes, o sigui, tinc que cantar, anotar, gravar amb el mòbil, o sigui, tinc que fer un multitasking, que és que hauria que fer un altre màster d'això, eh? Ara, com a l'època de les xarxes socials, o sigui, vaig fer la dona orquestra, gaire.
0: No sé, posa'm un adjectiu així que puguis resumir el que vas viure, el que van viure aquestes, que quan 55.000 espectadors de l'Olímpic ahir, 55.000 més avui que disfrutaran del segon concert.
4: Espectacular. O sigui, històric, icònic. No puc posar només una paraula, jo diria.
0: Ets fan de Benito?
4: Es nota, jo crec.
0: Molt bé.
4: Sí.
0: A veure,

0: perquè la segona vegada, o sigui, la primera vegada no la van gravar en català. No, o sigui, és un 80% segur, però... O sigui, sé segur que el que vau veure no era... Està gravat dues vegades, aquest vídeo.
1: Fixa't tu. Va. Home, és veritat que ell tampoc va dir, bona nit, ni un t'estimo, tonto. Cosetes.
2: Molt bé. Cosetes. Això va ser al principi.
1: Exacte.
2: Explica'm cosetes.
1: Ell se'l veia emocionadíssim. O sigui, quan va sortir, perquè ell surt des de sota, es va estar almenys 2 minuts de rellotge mirant el públic embogint completament. I llavors ja va arrencar amb el concert, però no sé tu, Anna, però jo el vaig veure molt emocionat, realment.
3: Molt emocionat, jo crec que estava pletòric i va estar, o sigui, 2 minuts sin dir res, que semblava el Festival de Cannes, perquè era una ovació com de 5 minuts, o sigui, va ser...
4: L'ovació de los Javis.
3: Total, total, o sigui, l'ovació del Bad Bunny, o sigui, molt fort.
2: Sí, però sí. Això també és domini del tempo i de la situació, no? Això jo, la Beyoncé, ho he fet no tanta estona, l'he vist fer-ho.
1: Sí, i amb els ulls tancats, i respirant per la boca, o sigui, estava connectant.
2: Sí, sí, ara, però tens 55 persones a davant, corejant el teu nom, que, en fi...
3: Això... Molt fort, sí.
2: Més.
1: On anem ara, no?
2: On anem? Escoltem.
1: Anem a la caseta.
2: Anem a la caseta. I escoltem algun àudio, sí, potser?
1: Aviam.
5: Visca el Barça!
1: Clar, perquè a la caseta estava ple de jugadors del Barça, que això, que ens anaven donant aquestes engronetes, no? Visca Catalunya, tal, ens tornem boixos.
2: Bueno, la caseta contextual, no sé si cal context o no, però potser algú que no sigui fan de
3: sí,
2: Batman
3: com...
2: i que no hagués vist la Super Bowl...
3: Clar. Sí, és, realment és un moment com important del show, perquè és com una rèplica d'una caseta tradicional de Puerto Rico. I, clar, és com que la idea és fer una mica una festa amb perreo i tal en una casa tradicional, tenir una mica aquest emblema. I per això sempre hi ha com figures reconegudes, diguéssim, al show.
1: Exacte, va ser la part això de les cançons més fortes, més dures, a més que aquí ja era gairebé nit. I, bueno, aviam, sigui personatges estel·lars que van sortir allà, a part dels futbolistes, no? Perquè, bueno, tampoc ens interessen tant, no? Aquí, la Míriam Mal, Ferran Torres, Lewandowski, tots xivats, perquè jo, bueno, reconeixem els justos, Dani Olmo, també. I, però el protagonista per nosaltres va ser Marc Giró, que de cop surt amb Bad Bunny i ell estava ben bé al costat de la porta, rient, aplaudint i sense fer gaire més, o sigui, va fer una mica de perfil baix.
2: O sigui, no va fer de Marc Giró.
1: No va fer de Marc Giró, també ha de descansar aquest home. No?
2: Sí, bueno, potser estava com sobrepassat pel... Clar. No ho sé, no ho sabem.
1: Per tant,
2: són teories.
1: Nivell de perreo. I llavors el que també hi havia és bastant influencer, no? Cares així que algú coneixia i algú altre, no? I una primera fila de molt noies d'imatge, que això ho vam comentar.
2: Què vol dir una noia d'imatge?
1: Noia d'imatge, però això, la primera fila és una càmera que va passant de tant en tant amb tot de noies guapes, mones allà, anar mirant a la càmera com seduint, bàsicament.
2: Ja.
1: Això és un punt incòmode, trobo.
3: Sí, a mi em va semblar una mica awkward, o sigui, com molt... Com jo m'esperava realment com veure alguna figura d'aquí, de Barcelona, potser la Batlle, que després va sortir també, però jo que sé, una Muixca, una
1: Ara.
3: Julieta, una Aitana, o sigui...
1: Sí, un punt més de grup, d'amics,
3: sí.
1: I no, era una mica un aparador.
2: I mostrant-se natural, voleu dir,
1: exacte.
2: No? No fent una semicòrio o pose.
3: Sí, total. Era molt videoclip.
1: O ballarins, posar ballarins també està molt bé, que ja n'hi van haver. Però aquesta cosa tant de noies, de mireu-les, que mones són...
0: Però és que és lo típic, em sap molt de greu, però és que és lo típic de les discoteques, de deixar entrar noies, pibons, per i de fet... No hi havia, o sigui, això no sé si és veritat, però no hi havia com un nano que reclutava noies entre el públic per anar a la caseta
1: i que
0: té un perfil de noia triada.
3: Sí.
0: Que això també l'altre dia, mira, ja això m'ho dic, però l'altre dia hi havia la Laura Fab a la tele parlant d'això i anava a dir que no, poseu-vos mones, no sé què. I era com no, o sigui...
1: Però què estem dient?
0: Just no.
2: Un moment. Ara... Poseu-vos mones
0: si us agafen, clar. Saps? Poseu-vos exuberants per si us... I era com, però és que no havíem deixat enrere tot això. Vull dir que anem en compte amb això perquè, ostres,
1: clar, perquè
0: saps? Tornem a caure-hi.
1: Exacte, i a la caseta que hi ha famosos i no noies canòniques a qui pot agradar a tothom.
3: Tothom.
1: Bueno, revisem-ho, això.
2: Si en Ferran Bassaganyes, que va avui a veure el concert, volgués anar a la casita, què hauria de fer? A part del recluta, eh? O sigui, t'has de posar molt guapo, això sí?
0: Sí, però crec que si ets un noi...
1: Pots cridar el que fan cridar, no? Hi va haver un noi que el van agafar del públic per fer-lo de pero PR es otra cosa.
2: Ja, però has de tenir ja, diguem, cèntims o un nivell de fama, això segur, no?
1: O has d'haver acampat per estar a primera fila.
2: O has de?
1: Sí. Haver acampat per estar...
3: Sí, a primera fila, clar. Perquè és que aquest noi que va gritar el HPR va estar en primera fila. I realment, si vols anar a la casita, doncs
1: no hi ha una altra.
3: Ser dona, realment.
2: Vols anar a la casita, Ferran?
3: Sí, sí.
2: Ferran.
0: Home, si el nivell és aquest, potser li deixo...
3: Ara, home, saps? No.
0: Ara entenc que en Marc Giró també estigués una mica... Ah,
1: ell estava a última fila, allò de dir, sí, per favor, això no va amb mi.
0: Ui.
2: Bueno, i quan va sortir ella a l'estadi, es va enfonsar.

0: Que això és com allò de la Rosalía. Qui traurà el confessionari? Qui traurà el confessionari? Doncs qui serà l'artista convidada a Barcelona?
1: Havia
2: la nostra batllal. O sigui, la reina de Barcelona.
1: La música mana.
2: Total, total. I... O sigui, jo no em vaig desmaiar-me de casualitat.
3: Home... Bueno, però va cantar una cançó seva.
0: És el que també. Va tenir la generositat al Benito de dir-li, no, canta també tu.
3: Sí, i quina era? Us en recordeu?
0: Dame.
2: Era Dame.
3: Oh,
0: Dame.
1: Va ser molt fort.
3: Jesús, em moro.
2: Va ser un moment icònic.
0: I avui hi tornarà o creieu que hi haurà una altra artista diferent?
2: Hi haurà una altra.
1: La gent diu Arcàngel, el que voldria també la gent és una mica la Rosalía.
3: Sí.
1: Clar, no sé, no sabem.
3: Ah, no, però Aitana està de gira, no? Aitana no pot.
1: Sí, hi ha dates que tampoc concorden.
3: No.
1: I també el que hi va haver, no?, és que a cada show, a part de portar algun convidat, el que fa és una cançó especial per aquell concert, no? Que ahir, sí. Quina es va fer?
2: La de la Santa, que és la que té amb el Daddy Yankee, que aquesta cançó no es repetirà com a, durant aquest tour, o sigui, només serà per a la primera data de Barcelona.
1: Exacte, també va fer Moscomiul i Yonagi, que també molt eren molt esperades.
3: Hola, jolín, doncs ja no em queda res a mi aquesta nit, ja veig Yonaguni, ha fet tot.
0: Sí, va fer un tros de repertori, no?
3: Sí, però...
0: Sí, sí. I va agrair-li també al públic que hagués esperat tants anys, no?, de Barcelona i de Catalunya.
1: Sí, 7 o 8 anys va dir, no?, que havia tardat.
2: Sí, sí, 7 o 8 anys. És que, de fet, l'última vegada que va estar aquí el Bad Bunny va ser també a Barcelona, al festival, al Sónar, de fet. I va dir, o sigui, moltes vegades, com durant el show, de moltes gràcies per esperar-me tant temps, o sigui, i per confiar en mi abans de que el món lo hiciera. O sigui, perquè realment aquí, a l'estat, o sigui, hem escoltat la música del Bad Bunny des de que vaig començar.
1: Molt, i de fet fa riure, perquè és que va començar tocant a Lleida, fa uns anys, tocant a Vilova, de Lleida,
0: molt.
1: Per 15 euros.
0: Sí. Ja. Bueno, i també va estar a Girona, en aquella època, el 2016, va actuar en una discoteca llatina i es va posar la samarreta del Girona. El Girona, que juga avui la permanència a primera divisió,
3: sort
0: amb el partit
3: endavant.
0: Contra l'Elx, també juga a la final de la Champions, el Barça femení, li desitgem tota la sort
3: del
0: món.
3: Ho teniu guanyat, això ja.
0: El Keti Jugues especial avui, no us perdeu la transmissió del Circ Catalunya. Va, més música de Bad Bunny. Yo la

0: Bueno, aquesta seria, Anna, la part més política poder del show, no? Quan va tocar l'apagón de Puerto Rico.
1: Sí, que és una cançó, de fet, molt important. És que, de fet, com tota aquesta era de evitar més fotos, crec que ell ha ido com un paso más endavant. O sigui, i ha intentat com una mica parlar d'esta crítica social de tot el que passa a Puerto Rico amb el tema del turisme, de la gentrificació. O sigui, també no només quedar-se en la part del folklore, sinó també transmetre com a la resta del món el que està passant a la seva terra.
2: Sí, sí. Exacte, i que una persona d'aquest país justament sigui ara el número 1, no, diguem-ne. I a més també va fer com un missatge molt maco de per aquesta nit i només aquesta, tots som de Puerto Rico.
3: Tots som boricua, no?
1: Exacte.
3: I l'última,

0: Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ai, torna quan vulguis, aquí al Tot és Comèdia.
2: Per favor.
0: Que bé, eh?
3: Quines ganes.
0: Com t'ho passaràs aquesta nit,
3: eh? Com un llamp a l'estadi olímpic, de veritat.
0: Bueno, doncs encara no t'hi vas, encara no puges a l'estadi olímpic, que tenim tota la mixtape amb en Ferran Bassaganyes i sintonia, home, per fer les coses bé, primer. Un assaig molt interessant i, com no, el Primavera Sound, que ja tenim a tocar. Però abans, vols parlar d'una estrena teatral?
3: Sí, bueno, la meva. O sigui, avui heu tingut a dos personatges que han estat a l'escenari de la Fabià Puigcerver del Teatre Lliure, perquè ahir vaig anar a veure Contra Antígona, i aquesta obra de Contra Antígona us la recomano molt, però més hi ha un moment en què demanen a 14 persones del públic que baixin i que siguin al cor.
0: I tu vas ser un d'ells?
3: Home, òbviament, jo em vaig aixecar i vaig dir, pa abajo que voy. 100%, sí, sí. I vaig dir, mira, llavors jo avui és el meu dia post-estrena.
0: Però sensacions, o sigui... A veure, és
1: molt
0: una obra
1: guai.
0: Que dirigeix l'Andrea Jiménez.
3: La dramaturgia és de la Victoria Spumberg.
0: I està protagonitzada per la gran actriu.
3: La Júlia Trullol.
0: Trullol,
3: de l'Antígona, correcte, que fa d'Antígona. I la veritat és que molt guai, molt guai. Clar, tu estàs... O sigui, et fan pujar, et posen un audioguia com en un museu, et fan pujar com a l'escenari i et van dient que vagis fent coses una mica...
0: Coses com què es poden dir?
3: Sí, bueno... Et van dient, rotllo, mou-te lliurement o posa't al costat del personatge el que vols donar suport i tal. Sí que és cert que jo crec que han d'acabar de polir alguna cosa de com aprofitar encara una mica més a aquest cor, i ara jo aquí xupant càmera, ja ho veus, en plan de, no, hagués pogut ser més protagònic. Sí, de fet, jo us he de dir que en un moment em vaig posar en el centre absolut de l'escenari entre els dos, i tota la resta del cor estava com en un costat, i jo em vaig posar en el centre i estava com allò, veien els dos, Creon i Antígona, i jo en el mig, mirant...
4: Creus que canviaran els pamfletos i ara hi haurà la teva cara?
3: Sí, només faltaria, només faltaria. Sí,
0: jo no faria mai amb la vergonya que tinc jo, que m'agafin
3: i entrenin. No, jo us
0: ho
3: recomano,
0: mai.
3: I si algú que ens escolta va a veure-la, feu-ho, perquè com que et pots tapar, hi ha 14 persones més, aleshores tu pots quedar tapat.
0: Home,
3: amb el grup.
0: Home, a veure, com a experiència és increïble.
3: És molt guai, la veritat. Sí. Ara, i crec que tampoc t'enteres molt de l'obra, perquè estàs més pendent del que et diuen i tal que de res més.
0: De l'autor de la biografia de Julio Iglesias, sí. Hans Laguna, Yo siendo yo.
3: Yo siendo yo. I arriba l'estiu i arriba el moment de parlar d'un quadernet d'aquests d'anagrama, i a més avui, ja que teníem el Bad Bunny, després parlem del Primavera Sound, doncs, bueno, el teatro de l'autenticitat en les estrelles del pop, es diu aquest d'això. Llavors,
0: aquest
3: bueno,
0: d'això.
3: Aquest llibre, perdó, perdoneu. Us he dit que estic molt nerviós per Bad Bunny, o sigui, tinc un dia una mica... Sí,
0: nosaltres t'ajudem, no pateixis.
3: Sí. Bueno, en fi, és una sèrie que és molt recomanable perquè al final parla una mica de com aquest valor de l'autenticitat, i de fet connecta una mica amb aquest Bad Bunny que fa molta gala de Puerto Rico, de tot això, com aquesta cosa de l'autenticitat és una mena, una estratègia de crear un territori de marca de les estrelles del pop actual. Abans, als 80-90, les estrelles del rock eren una mica les que eren autèntiques, no? Les que anaven de rebels, no sé què, i el pop quedava una mica com lligat a la cosa de, bueno, doncs algú ha fet una cançó, surt de l'escenari, canta i calla una mica la boca. Què passa? Que amb la mesura que es van començar a deixar de vendre discos, la indústria musical va dir, no, és que clar, les estrelles del pop les he de convertir en marques, i llavors s'ha potenciat molt aquesta idea de l'autenticitat, i és una mica el que el Hans Laguna en aquest assaig va com desgranar una mica. És com que ja no compres la música, és a dir, quan tu vas a seguir un artista musical ja no el vas a veure la seva música, sinó
0: no
3: vas
0: només,
3: a veure,
0: no
3: correcte,
0: només.
3: Vas a veure una mica el que engloba tot això. Llavors també per això a vegades hi ha com artistes que fan grans flops perquè ja no t'identifiques tant amb ells, o hi ha artistes que de cop ens agraden moltíssim, com pot ser en el cas de Bad Bunny, perquè de cop hi ha com una autenticitat i és una manera de que tu t'identifiques amb aquella persona.
0: Has triat Charlie XCX per alguna raó especial?
3: Charlie XCX fa 2 anys, n'hem parlat molt aquí, va ser la gran diva pop amb el Brad Summer, no? Era com ella era una total diva, no sé què, i llavors ara acaba de treure dos singles nous, on va una mica més cap al rock, ja no va cap al pop aquest més electrònic o una mica més, sí, més electrònic, ara va més com una cosa de rock, i sembla que la recepció dels seus fans no ha acabat de ser del tot unànime, no ha acabat de ser del tot molt dolça. I ella ha fet un tuit que diu, estic molt contenta que escolteu la meva música, però que sapigueu que el meu art jo el faig per mi, i el que se sent honest amb mi, i jo sóc autèntic amb mi mateix, no sé què, no sé quantos. I clar, quan va passar això vaig pensar, ostres, que fort que just el Hans Laguna està reflexionant sobre aquesta autenticitat de despatx, diguéssim, que tot està tan programadet i tal, i llavors ella doncs, fa tot això, perquè al final ara les artistes del pop O sigui, surten molt com a que jo sóc compositora de la meva pròpia música, perquè te la creguis, això que passa és real, és meu. De fet, per això hi ha tants documentals també, no? D'aquests moments de la gira on les veus que elles estan a darrere de tots els processos creatius, quan realment us puc dir que hi ha molts creatius, hi ha molts directors creatius a darrere. O sigui, que
4: molts, són molts, un producte.
0: Molts, correcte. O sigui, una cançó la poden firmar 8 productors,
3: correcte.
0: No?
3: Hentai de la Rosalía té 6 compositors més. Sí.
0: Sí, Ana Rojas, dels 40 USA, los 40 USA, continua amb nosaltres, li interessa molt aquest tema, anava fent així, vull dir que si vols dir alguna cosa, alguna aportació.
1: Sí, no, que de fet hi ha cançons, sí, a David tirar més fotos de Bad Bunny, hi ha cançons amb 30 compositors.
0: Què?
1: Sí, hi ha una que tiene 27, crec, o sigui, és fort.
4: Però és aquesta por constant, no? També, que, per exemple, l'Aitana sempre se l'acusa molt de ets un producte, i elles estan constantment reivindicant de no, sóc autèntica, sóc jo la que tiro endavant, no?
3: I correcte. Bueno,
4: tampoc passa res per acceptar que vas amb un equip perfecte i enorme.
3: Sí. Però sembla que com que amb les xarxes socials estem tan a prop i tenim tant accés a la seva intimitat, d'alguna manera, clar, necessitem que siguin com les nostres amigues. I de fet, a vegades els hi passa com a la Chappelle Roan, que els fans se senten que són els seus amics. Clar, hi ha aquesta barrera de les xarxes socials, clar, ha dissipat tant la intimitat que, clar, de cop es troba la Chappelle Roan que està fent un cafè en un d'això i la gent va com si fossin els seus amics, saps? I la tia és una borde i va dient, no, deixeu-me en pau. Sí, no sóc el vostre amic, tal. Sí.
0: I el tema de les marques comercials,
3: bueno, és que això em flipa.
0: Quin paper juga això?
3: Clar, als 80-90, si un artista començava a fer com acords comercials o es venia molt al capitalisme, era un venut, no? Allò, sopa de venuts, no sé què, tal. Clar, ara tu veus a la Rosalía, que tots considerem que la Rosalía és superautèntica i que ella ha volgut ser la monja no sé què, i vas al Palau Sant Jordi a veure-la i tens tot ple d'anuncis d'ella anunciant-te una colònia, i quan surts del metro és ella anunciant-te unes sabates. Aleshores, mai les estrelles del pop havien estat tan autèntiques, però ara no havien estat tan envoltades,
0: tan venudes al capital, no?
3: Correcte.
0: Home, mira Bad Bunny, no?, amb els acords aquests que té amb Zara i
3: amb Adidas. Sí. De fet, el teniu aquí al costat en un pòster gegant a la botiga. Sí.
0: Cada dia, o sigui, aquesta setmana ens l'hem trobat cada dia.
3: Doncs res, això, Yo siendo yo, del Hans Laguna, els nous quadernos d'anagrama, que sempre valen molt la pena,
0: molt.
3: I al final l'última reflexió és, a vegades parlem de les popstars, però no som nosaltres també una mica marques, quan ens posem a les xarxes socials, triem què ensenyem de nosaltres, què
0: no. Jo no, perquè com no hi soc...
3: Doncs ets la Beyoncé, que també és com la que no...
0: Ara,
3: saps?
0: Vinga.
3: Ets la Beyoncé.
0: Soc la Beyoncé de la ràdio.
3: Tot és comèdia amb Beyoncé. Ja està.
1: Bon títol.
0: Anem a parlar del Primavera, així sisplau. Una mica a l'Spring, fent de DJ aquí Ferran Bassaganyes a la mixtape del Tot és Comèdia.

0: Arriba el moment més dolç de la mixtape, arriba el Primavera Sound, arriba això, i escalfem motors, volem turistes, música, marques, cantants,
1: bueno,
0: si ho volem tots
1: turistes,
0: junts.
1: Bueno,
0: jo ho he d'aprendre que tinc l'acreditació, llavors.
2: Molt bé.
0: En tot cas, escolta, el Primavera Sound, si aquest cada any, bueno, és l'aparador de la música més llegendària i la nova per venir, diguéssim, si parlem de llegendes, jo crec que la llegenda del cap de cartell més legendari que tenim aquest any és The Cure, que no farà les seves 4 hores de concert que va fer l'última vegada, que van fer l'última vegada que van venir aquí a Barcelona, sinó que jo crec que farà una cosa més light, 2 horetes, però que igualment tindrem temps d'escoltar els seus temazos i els temes mítics i clàssics. També una altra cosa així bastant històrica és My Bloody Valentine, que jo tinc més ganes de veure'ls, no perquè els hagi escoltat molt, sinó perquè per internet corre molt el rumor de que són un grup que toquen molt fort, o sigui, molt fort dels decibels molt i molt alts. I diuen que és, o sigui, anar a un concert de My Bloody Valentine i sobreviure'l ja forma part com de l'experiència. Llavors em sembla tot un happening.
3: I després veus noves?
0: Veus noves. Al final, el Primavera Sound també és una mica un d'aquells festivals on tu pots dir ei, jo estava allà quan aquest grup encara no estava a l'escenari principal, no?
3: M'entendrit doncs... molt el videoclip aquest d'ell, el cantant de Gis.
0: Sí.
3: Cantant-li a un... Deu ser ell mateix quan era petit, no?
0: Suposo que sí, sí, sí.
3: Un bebé, un bebé, un nadó.
0: Moltes estrelles del pop també fan això de parlar amb si mateixes de petit. Bueno, en fi, és igual. Total, Gis és una banda que és la banda de moda de tots els modernos de Barcelona. Estaran allà, la gent més insuportable, no sé què... És un grup que ve de Nova York, amb només 3 discos s'han convertit en el fenomen rock de la dècada, gairebé. Tothom, o sigui, ja us dic, serà on tothom voldrà estar una mica per veure quin serà el següent pas d'ells. I, de fet, el cantant, el Cameron Winter, aquest que sentim de fons, que té una veu una mica desagradable, si em pregunteu, també farà un bolo en solitari. Vull dir que, bueno, serà un d'aquells concerts de Jo hi era.
3: Home, i el moment també, hits...
0: Sí, al final hi ha molt de rock, molta senyoreta amb guitarreta, però al final el Primavera... des de fa un temps, ja porta pues, una mica la cosa de TikTok, de dir estrelles del TikTok, i aquest any doncs, tens doncs, això, a la Doja Cat que estem escoltant de fons, també tenim èxits més prominents com la Pink Panthers, l'Addison Rae, l'heroïna local de Bad Gyal, que allà també la tindrem, o la inclusió en la música de l'actriu model influencer Cara Delevingne.
4: Això és tan fort. Sí. Mai saps el seu següent pas.
0: No, no, no, però sempre saps quines són les seves celles.
3: I acabem amb un grup que clar, quan va treure el seu primer disc no hi éreu vosaltres,
0: no hi
3: en aquesta tala cap de vosaltres havia nascut, Massive Attack, que tornen en directe al Primavera.
0: Sí, de fet ens devien, és la primera vegada que venen, ens devien aquest concert i per fi, el 2026 era l'oportunitat per veure'ls.
3: Gràcies, Ferran Massaganyes de Mixtape, Anna Rojas, vagi molt bé, Clàudia Carons, fins demà, el control Dani Punt i Prats, us deixem amb l'hora 14 de la Gemma Alegria, adeu.
5: Tot és comèdia.
6: Ser Tarragona, Ràdio Reus. Estrenar cotxe per només 125 euros al mes? Fet!
7: Aconsegueix el teu Seat Ibiza amb finançament flex i 4.000 euros d'entrada. Només a Baycar. El teu Seat i Cupra a Tarragona i Reus.
6: Consulta condicions fins a final de mes al teu concessionari Baycar.
8: Com serà el futur del nostre territori?
9: Arriba al Fòrum Món Millor de Ser Tarragona.
8: Parlarem de medi ambient, de descarbonització, de turisme sostenible, de l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona i de com tot plegat ajuda i millora la vida dels ciutadans.
9: Amb la participació de l'alcalde de Tarragona, l'alcaldessa de Reus, el president del Port, experts universitaris i professionals de referència que marcaran les línies estratègiques per avançar dins la futura àrea metropolitana.
8: T'esperem el dijous 28 de maig, des de les 9 del matí, al Teatret del Serrallo de Tarragona. Entrada lliure. Món millor de Ser Tarragona.
9: Perquè el futur i la qualitat de vida es construeixen aquí.
10: Amb el suport del Port de Tarragona i la col·laboració de Repsol.
11: Tanto tiempo esperándote.
12: Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions, i fins i tot vaig escriure el final basant-me en la cançó, i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli.
11: No te busqué ni me viniste a buscar.
13: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero sigue generando titulares 4 días después de conocer que se investiga al presidente del Gobierno por tráfico de influencias y presuntos delitos relacionados. La cadena SER está contando hoy más detalles de cómo se originó la investigación. Durante el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, agentes federales en el año 2021 intervinieron en Miami un teléfono móvil que era del accionista mayoritario de Plus Ultra, de Rodolfo Reyes Rojas. Sus conversaciones con el resto de integrantes de la presunta trama fueron remitidas a la policía española y esas conversaciones han sido decisivas para dirigir la investigación contra Zapatero. Es una información de Miguel Ángel Campos. Adelante.
2: Es la clave que ha permitido dirigir la investigación contra Zapatero por tráfico de influencias, que agentes federales de Estados Unidos intervinieran en mayo de 2021 durante el mandato Biden. El teléfono móvil del principal accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes Rojas, cuando aterrizó en Miami. El venezolano fue retenido, le clonaron el móvil y de su WhatsApp salieron las decenas de comunicaciones como la de "Nuestro pana Zapatero va detrás", que apuntan a su participación en el rescate de la aerolínea. Esos mensajes fueron remitidos después a través del HSI norteamericano a la policía española en una fecha aún por determinar y dieron lugar al cambio de rumbo de la justicia española, que dirigió desde entonces la investigación contra Zapatero. Detuvo y registró a los altos cargos de Plus Ultra en diciembre pasado, cotejó datos y ahora ha imputado al expresidente.
1: Mientras la derecha y la ultraderecha españolas intentan encontrar en la calle un apoyo que no tienen en el Congreso de los Diputados para una moción de censura.
3: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
1: Con este nivel argumental que escuchan, movilización convocada esta mañana en la Plaza de Colón en Madrid de Sociedad Civil Española, que engloba plataformas de derecha y ultraderecha y a la que, según la delegación del Gobierno, han acudido 40.000 personas. Allí está Carlos Sevilla. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y manifestación con el nombre de Marcha por la Dignidad, con mensajes como "prioridad nacional" o, ya lo hemos escuchado, el habitual "Pedro Sánchez, hijo de puta". Entre los manifestantes, personas mayores y, en menor medida, también jóvenes.
5: Hemos venido porque basta ya de sanchismo, porque estamos, yo creo que sin duda, más de la mitad de los españoles muy hartos de tener que aguantar a esta mafia corrupta.
6: Las cosas que promete y no llega a cumplir y todo lo que hace en contra.
4: En la manifestación han estado, además de políticos de PP y Vox, Daniel Esteve de Desokupa, el presunto comisionista Víctor de Aldama y los convocantes Alejo Vidal Cuadras o Juan Carlos Girauta.
1: Movilizaciones de los sectores más reaccionarios con presencia de Partido Popular y de Vox, un PP que, recordemos, sigue sin tener apoyos para una moción de censura. Alicia García, portavoz popular del Senado.
7: Cuando conozcamos el sumario y el caso escalara, que escalará probablemente, entiendo yo, pues lo que vamos a seguir haciendo es lo que estamos haciendo en el Senado: investigar.
1: Investigar, pero moción de censura de momento no, dicen desde el PP. Una moción a la que también se ha referido así Santiago Abascal.
8: Hemos dicho en muchas ocasiones que cada día hay más motivos para hacerlo. Cada uno hace lo que puede con los instrumentos que tiene a su alcance. Vox utiliza todos. Lo que otros hagan o dejen de hacer, no voy a cuestionarlo en este momento.
1: Y desde el Partido Socialista, también desde el Gobierno, pide hoy calma a la ministra Diana Morant.
9: Yo soy consciente de que hay momentos en los que se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones, a unir esa mayoría social. Pero desde luego lo que no hay en este país es una alternativa.
0: No la hay. Hora 14. Aida Bao.
1: Y en la redacción de informativos, más temas de los que estamos pendientes y que ampliaremos a partir de 12:30. Hoy escucharemos a migrantes que tienen ya su regularización en marcha en nuestro país. Almudena Lopesino, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Aida. El Gobierno ha recibido cerca de 550.000 solicitudes de regularización. Casi 92.000 ya han sido admitidas a trámite. Y a partir de las 12:30 escucharemos a Fanny. Es venezolana, lleva año y poco en España.
11: Me dieron un NIE provisional y voy a ir al Servicio Gallego de Salud a presentarme, a poner mis conocimientos a la orden. A ver,
10: Fanny,
11: si
10: ha conseguido también homologar su título de enfermera. Recordamos que el Tribunal Supremo ha rechazado suspender la regularización masiva de personas migrantes.
1: Y en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, Almudena, hace unos minutos, parte de los españoles que iban a bordo de la flotilla Gaza han aterrizado ya en España.
10: En total son 44. Está previsto que todos lleguen a España este sábado. Algunos, como dices, al aeropuerto del Prat, en Barcelona, y otros al de Bilbao. Y precisamente allí en Bilbao, a esta hora, estamos pendientes de esa llegada y hay enfrentamientos, están produciendo algunos enfrentamientos entre la Ertzaintza y varios activistas. Ahí media lo ampliamos.
1: Pues son titulares de un día que además es muy importante, muy muy importante para el cine español. El Festival de Cannes entrega esta noche la Palma de Oro con tres candidaturas españolas. Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis aspiran al máximo reconocimiento con Amarga Navidad, El Ser Querido y La Bola Negra. Después hacemos quiniela con Pepa Blanes. Titulares de un 23 de mayo que es además de calor en muchos lugares de España ya a esta hora. Beatriz Carmona, buenas tardes.
12: Buenas tardes. El calor nos deja aviso amarillo en Aragón por temperaturas máximas que llegarán a los 35 grados en Zaragoza. Los termómetros también dejan temperaturas altas en el resto del país, con máximas ahora mismo de 33 en Cataluña y de 35 en puntos de Extremadura y Andalucía. El cielo está mayormente soleado, aunque con los avisos amarillos y naranja, por tormenta en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria.
1: Y en los deportes, jornada unificada en Primera División y el Barça buscando la gloria en la Champions femenina. Iria Vieira, buenas tardes.
13: Muy buenas, el Barça juega hoy a las 6 de la tarde la final de la Champions femenina ante el Lyon, buscando conquistar su cuarta Champions. Además, se disputa hoy la jornada unificada de la Liga a las 9, con 5 equipos luchando por la salvación y la pelea por Europa aún abierta. Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca lucharán por quedarse en primera la próxima temporada. Levante, Elche y Osasuna les vale el empate para salvarse, el Girona necesita ganar y al Mallorca solo le vale ganar y esperar los resultados de los demás equipos.
1: 2 y 6 de la tarde, 1 y 6 en Canarias. Empieza Hora 14 en la SER.
14: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
15: Bona tarda. El Barça femení busca a Oslo la quarta Champions de la seva història.
16: I sens dubte el més especial d'aquesta evolució que hem tingut, no? Compartir-ho amb aquestes companyes és algo increïble, és algo únic i que encara ho fa més especial.
15: Les blaugranes s'enfronten aquesta tarda a l'Olímpic de Lyon, l'objectiu de posar la cirereta a la temporada després d'haver conquerit la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Serà la sisena final consecutiva de Champions pel Barça, una fita que cap altre equip ha aconseguit fins ara. A més, el partit d'avui podria ser l'últim de qui sentíem d'Alexia Putellas amb la samarreta blaugrana després d'haver fet història al club i d'haver-se convertit en una referent dins i fora dels terrenys de joc. Tres hores més tard, a l'inici d'aquest partit, a Montilivi, el Girona ha de guanyar per no baixar. El mòbil de Jonathan Andic no es va activar en el seu viatge a l'Equador. És l'últim detall que es coneix de la investigació al fill del magnat de Mango i que avui estem explicant a SER Catalunya. Mentrestant, a l'aeroport del Prat...
17: Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices. Per tant, demanem que prenguin acció, que deixin d'estar en silenci o que deixin de fer discursos i accionin.
15: Acaben d'aterrar la vintena d'activistes catalans de la flotilla retinguts per Israel. Cap de setmana llarg per alguns, dilluns vinent és la segona Pasqua. Quina és la situació a aquesta hora a les carreteres catalanes? Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
18: La situació ha millorat i molt. En el cas de la P7 ja només parlem d'un punt de lentitud, és en concret entre Granollers i Parets en sentit Girona, 4 quilòmetres. També tenim encara aturades a la 2 a Cornellà, en sentit Barcelona, 1,5 km. I les dues rondes van millorar, han estat un matí complex, ja que hi ha hagut un accident cadascuna d'elles, de les rondes, i això ha empitjorat la circulació. Pel que fa a altres vies, encara punts de lentitud a la C32, a la sortida del Mataró Oest, cap a Girona, i un parell de quilòmetres també a la C58 de Montcada, cap a Trinitat. Una vegada més, demanar-vos cautela. Bona tarda.
15: Bad Bunny fa embogir Barcelona en el primer dels dos concerts del cantant a l'Estadi Olímpic. Nueva York! Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què repassarem l'agenda cultural del cap de setmana amb en Dani Puntí Prats. Al control, escolteu l'Hora 14.
14: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
15: El Barça femení pot guanyar aquesta tarda la quarta Champions de la seva història. Les blaugranes s'enfronten a l'Olímpic de Lió en una final que es preveu disputadíssima a Oslo, en un partit que arrencarà d'aquí poc més de 3 hores a les 6 de la tarda. A Oslo hi ha en Joan Tejedor. Teje, bona tarda.
19: Bona tarda, Gemma.
15: Quina és l'última hora del partit d'avui? Hi ha alguna novetat? El Barça s'enfronta al seu exentrenador, a Jonathan Giraldez.
19: El matí ha estat passat per aigua a Oslo, motiu afegit perquè el Barça no hagi sortit de l'hotel de concentració ni per fer la passejada que sol ser habitual. Pocs dels 4.000 culers que han fet mans i mànigues per venir a animar el seu equip a la capital noruega s'han deixat veure aquest matí per la fanzone, on els ànims eren de confiança en que l'equip blaugrana aixecarà la quarta Champions de la seva història. Pel que fa a l'equip, faves comptades, l'única baixa és Lai Alexandri, lesionada de llarga durada. Graham Hansen, que jugarà 500 metres de la casa on va viure la infantesa, va rebre l'alta mèdica abans de viatjar. Irene Paredes, que es va perdre la final de Copa de fa una setmana per molèsties musculars i no s'havia entrenat en tota la setmana, sí que va fer gairebé tota la sessió i amb les seves companyes i se l'espera a l'11 inicial, on l'únic dubte pot ser a l'extrema esquerra entre Clàudia Pina i Salma Parayuelo, i l'única sorpresa podria ser la jove Clara Serra Jordi al mig del camp en lloc de Vicky López. Pel que fa a l'Olímpic de Lió, la baixa més destacada és la davantera Diani i l'exblaugrana Engen serà titular a l'eix de la defensa. Serà un xoc de dos equips amb propostes similars, amb dos tècnics que van fer tàndem a la banqueta blaugrana per guanyar les dues últimes Champions culers, la darrera precisament contra l'Olímpic de Lió. La d'avui es preveu la més igualada de les quatre finals que hauran jugat Olímpic i Barça, les dues primeres amb victòria francesa i la darrera amb triomf culer.
15: Veurem com acaba tot plegat. TG s'ha especulat amb que el d'avui pugui ser l'últim partit d'Alexia Putellas amb la samarreta del Barça. Què en sabem?
19: La capitana acaba contracte el 30 de juny, tot i que té un any addicional que pot activar, però el to de la roda de premsa d'ahir, malgrat que va ometre qualsevol pregunta que fes referència al seu futur, igual que les llàgrimes d'emoció quan la van substituir per última vegada al Camp Nou, feia pensar que més aviat avui pot ser l'últim ball de la reina. Tot i això, el paper que té Alexia al vestidor per cohesionar el grup amb el seu lideratge fa que ni a la prèvia ni al postpartit, sobretot en cas de celebració, puguem esperar que confirmi cap decisió definitiva que eclipsi la culminació d'una temporada en què el Barça femení ja ha sumat els 3 títols estatals i vol arrodonir a partir de les 6 de la tarda amb la quarta Champions i el segon pòquer de títols de la seva història.
15: TG, gràcies.
19: Fins ara.
15: Avant TG també hi ha la nostra companya Anna Palet. Anna, què tal? Bona tarda.
20: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
15: Aprofitant que ets a Oslo, volem repassar amb tu com ha arribat el Barça fins al partit d'avui, és a dir, resseguir el recorregut que ha dut a les Blaugrana a la sisena final de la Champions consecutiva, Anna.
20: La final de Champions Barça-Olímpic de Lió és sinònim de tornar on va començar tot.
16: En una final contra Lió, no em fa cap vergonya dir-ho, ens van passar per sobre.
20: 2019, el Barça gairebé per sorpresa arriba a la seva primera final de Champions, cau apallissat contra l'Olímpic de Lió. Una reunió entre les capitanes i l'entrenador Lluís Cortés ho canvia tot. L'any següent, 2020, en ple Covid, el Barça cau eliminat a les semifinals contra el Wolfsburg competint de tu a tu i Alexia pronuncia una frase que passa a la història.
21: Creus que aquesta distància ha quedat demostradíssima avui, que ja gairebé no existeix?
16: No hi ha distància.
20: El 2021 es classifica per la segona final de Champions, des de llavors ja no n'ha faltat a cap i a Göteborg contra el Chelsea aixeca la primera. El 2022 es tornen a trobar l'Olímpic de Lió a la final, perden, però comença un fet molt més important, un fenomen social. 15.000 persones es desplacen fins la ciutat italiana. Ha arrencat un fenomen social imparable. El 2023, a Eindhoven, el Barça guanya la segona Champions contra el Wolfsburg amb una remuntada èpica. El 2024, a Sant Mamés, gairebé 50.000 culers omplen les grades de l'estadi de Bilbao i guanyen per fi a l'Olímpic de Lió per primera vegada a la història.
22: La pone para Alexa, le pega Alexa!
20: L'any passat a Lisboa el Barça va caure contra l'Arsenal en una final on tothom el donava per favorit i enguany aquesta tarda a Oslo vol tornar a guanyar l'Olímpic de Lió per segona vegada i així aixecar la quarta Champions del seu palmarès.
15: Anna, gràcies.
20: Moltes gràcies, adeu.
15: Són les 2:13 de la tarda. Anem ara fins a Mollet del Vallès, la ciutat que ha vist créixer Alexia Putellas, concretament fins al seu institut, perquè el dia abans de la final de la Champions ens ha atès Mercè Esteban, que és la professora d'Educació Física de la futbolista Marcos Ferrer.
23: La Mercè va ser la professora d'Educació Física des que l'Alexia tenia 12 anys i fins als 16 durant tota l'ESO a l'Institut Anselm Clavé a Mollet del Vallès. Recorda la futbolista com una nena simpàtica, molt amiga dels seus amics i ja llavors amb un gran talent pel futbol. Assegura també que, tal com passa avui al camp, tant a classe com al pati, era ella qui organitzava el joc.
24: Però no era una nena que estigués sempre parlant de futbol. No, a l'hora d'Educació Física, quan tenien el quart d'hora lliure per poder jugar, o a l'hora del pati, llavors sí. Era la líder del joc, era la líder del futbol, era la líder per fer els equips.
23: Entre aquests records i anècdotes, la Mercè explica que quan un veí de Mollet va veure jugar l'Alexia amb la resta de companys, ja va assegurar que era molt bona. Anys després, quan la futbolista va guanyar la seva primera pilota d'or, va tornar i li va preguntar a la Mercè si aquella professional era la del pati de l'escola. La professora assegura que l'Alexia és una persona senzilla. A través dels micròfons de Ser Catalunya ha volgut enviar-li un missatge.
24: És un orgull que la vegis com una persona normal i que sigui qui és. La veus en els anuncis i penses, ostres, és l'Alexia. I jo no he influenciat en res de la seva carrera futbolística, però jo estic molt orgullosa, molt.
23: Ara la Mercè només espera dues coses, que l'Alexia guanyi la final d'aquesta tarda amb el Barça i que torni aviat a l'institut.
15: Per cert, que al pavelló municipal Riera Seca de Mollet, també al Parc de les Glòries de Barcelona, s'ha instal·lat una pantalla gegant per poder veure el partit. Més enllà de la final de Champions femenina, hi ha una altra previsió esportiva destacada i és que el Girona es juga la vida aquesta nit a Montilivi davant l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar si l'any que ve volen continuar sent equip de primera. Núria Vilamala, bona tarda.
2: Hola, Gemma, bona tarda. Sí, un partit a cara o creu perquè el Girona necessita guanyar per continuar sent equip de primera divisió. Depèn d'ell mateix, no ha d'estar pendent, per tant, d'altres partits. Juga davant la seva afició, però sap que només li val la victòria, perquè un empat o una derrota enviaria els de Mitchell a segona divisió 4 anys després. És una autèntica final la que jugarà aquesta tarda, perquè l'Elx també s'està jugant la salvació i per això s'ha preparat una gran rebuda a la plantilla a la seva arribada a Montilivi, un estadi que estarà ple a vessar perquè s'han esgotat les entrades ja des de principis de setmana. És un partit a tot o res i el Girona confia en Cristian Estuani, el capità, que tornarà a jugar infiltrat per poder ajudar l'equip en un dels partits més importants de la seva història, guanyar o guanyar per continuar sent equip de primera.
15: Per la seva banda, el Barça de Flick juga aquesta nit a Mestalla davant del València. L'Espanyol ho farà a l'RCD Stadium davant la Reial Societat. Passa un minut d'un quart de tres de la tarda i hi ha novetats del Cas Antic. Novetats que avui expliquem a SER Catalunya, en concret sobre el mòbil que l'acusat, Jonathan Andic, duia a sobre en el moment de la mort del seu pare a Montserrat. El fill del magnat de Mango no el va voler entregar als Mossos perquè, segons va dir, li havien robat en un viatge a l'Equador. Fons de la investigació, però, asseguren que el telèfon mòbil mai va donar senyal al país llatinoamericà. Més detalls, Andrea Villoria.
3: Els investigadors del cas consideren molt rellevant el que titllen d'una desaparició en estranyes circumstàncies del telèfon de l'acusat, un mòbil que volien examinar per revisar-ne el contingut i sobretot els missatges. No han pogut fer-ho perquè el fill va canviar de mòbil 3 mesos després de la mort del seu pare. Segons Jonathan Andic, l'anterior li van robar en un viatge express de 48 hores que va fer a Quito per feina. Els Mossos han corroborat que el viatge es va produir, però no han trobat cap denúncia de subtracció o pèrdua i el que és més important, les companyies de telefonia equatorianes els han confirmat que el terminal d'Andic mai va donar senyal, almenys durant aquelles 48 hores. Això fa falta que una última operadora confirmi el mateix. Per això els Mossos no descarten que l'investigat aprofités aquell viatge per desfer-se del telèfon o fins i tot que mai arribés a dur-lo a Equador. La defensa nega aquestes tesis, remarca que feia mesos que Andic havia encarregat el nou model d'iPhone i que se'l va canviar quan va perdre el que estava utilitzant. A més, remarquen que al setembre, quan els Mossos es van presentar amb una ordre per requisar-li el telèfon, va col·laborar i va entregar el nou terminal i va donar-los la contrasenya, això sí, d'un mòbil que no conservava les converses de WhatsApp.
15: Encara als tribunals, el jutge ha decretat presó provisional per l'assassí de la seva exparella a Figueres, a l'Alt Empordà. Centenars de persones han rebut a l'aeroport del Prat l'arribada dels membres catalans de la flotilla de suport a Gaza, que va ser interceptada per les autoritats israelianes en aigües internacionals. És el moment en què la vintena llarga d'integrants catalans de la flotilla han sortit per la porta d'arribades de l'aeroport Sergi López.
5: Moltes banderes palestines, també de catalanes, i crits contra Israel. Alguns dels membres de la flotilla han explicat les tortures a què van ser sotmesos per part israeliana.
6: Era como si estuviéramos pues, en la Segunda Guerra Mundial allá, que no había ninguna consideración por los derechos humanos, por la vida, por nada.
22: Te ponían las manos contra la pared y te bajaban la ropa, te toqueteaban y entonces hacían como si te fueran a violar.
25: Pararon 2 veces, la primera no le dieron y a la segunda le dieron en la ingle, haciéndole una herida, y ya con esto supimos que no teníamos que pasar esa línea.
5: Per tot plegat, a la seva arribada a Barcelona han demanat un cop més que la Unió Europea trenqui relacions amb Israel.
15: Queda exactament un any per les eleccions municipals de Catalunya. Per això, avui a Ser Catalunya comencem una sèrie de reportatges per analitzar les grans carpetes que condicionaran els resultats electorals. Una sèrie que comencem avui i que s'allargarà fins dijous vinent. A Barcelona, una de les claus és la gestió del turisme, Ferran Dalmau.
0: A Barcelona no hi cap ni un turista més. Són paraules de l'alcalde Jaume Collboni. Els visitants estrangers no paren d'augmentar i, segons la professora d'anàlisi geogràfica Asunción Blanco, fa 10 anys en què va augmentant l'afectació que tenen per als ciutadans.
4: L'activitat turística no s'ha gestionat de manera que no afectés als residents. I quan el resident es troba que l'activitat turística entra en la seva vida quotidiana, l'evolució fa que s'acumulin més conseqüències. I hi ha moltes altres facetes de la vida quotidiana que s'han vist afectades.
0: Des dels mandats d'Ada Colau, que el govern municipal ja s'havia centrat en frenar aquest fenomen, i l'alcalde Jaume Collboni també ha anunciat aquest mandat la suspensió de llicències de pisos turístics l'any 2028, amb l'objectiu de recuperar 10.000 habitatges que ara mateix són d'ús turístic. Tot plegat en una ciutat en què el principal problema pels veïns és l'habitatge. Jaime Palomera, de l'Institut de Recerca Urbana.
7: Perd oferta d'habitatges pels veïns, augmenta els preus i, en tercer lloc, els efectes en la convivència i en la cohesió veïnal.
0: El sector econòmic coincideix en que la imatge del turisme s'ha degradat. A un any dels comicis, el conseller d'Estratègia de la Cambra d'Economia, Enric Jové, diu que al sector li toca explicar-se.
8: El gran canvi que hem de fer des del sector empresarial és canviar l'enfoc de centrar-nos en promocionar la ciutat cap a fora, envers dedicar esforços a explicar a la ciutadania tot allò que té bo el turisme.
0: I aquí també serà clau les promeses dels partits sobre pujades o baixades de la taxa turística com a possible mesura per pal·liar els efectes nocius del turisme.
15: 2 minuts i tornem.
14: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
9: Com serà el futur del nostre territori?
14: Arriba al Fòrum Món Millor de Ser Tarragona.
9: Parlarem de medi ambient, de descarbonització, de turisme sostenible, de l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona i de com tot plegat ajuda i millora la vida dels ciutadans.
14: Amb la participació de l'alcalde de Tarragona, l'alcaldessa de Reus, el president del Port, experts universitaris i professionals de referència que marcaran les línies estratègiques per avançar dins la futura àrea metropolitana.
9: T'esperem el dijous 28 de maig, des de les 9 del matí, al Teatret del Serrallo de Tarragona. Entrada lliure. Món millor de Ser Tarragona.
14: Perquè el futur i la qualitat de vida es construeixen aquí.
9: Amb el suport del Port de Tarragona i la col·laboració de Repsol.
14: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
26: L'Auditori.
11: I per anar de museu, concert i espectacle.
26: L'Auditori.
11: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
27: Ei, que veus la nit de Sant Joan.
28: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
27: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
29: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
30: Què li has fet a la meva filla?
31: El meu fill no pot pagar això.
29: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
32: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
9: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
15: Sis minuts i seran 2:15. Bad Bunny ha fet esclatar Barcelona aquesta nit amb el primer dels dos concerts que farà a l'Estadi Olímpic, un concert en què ha anat Joan Bofill.
33: Així ha començat el primer dels 12 concerts de Bad Bunny a tot Espanya. Només començar el concert demanava que oblidéssim tot el que passa fora de l'estadi. I la veritat és que així ha estat. Tot i que més que un concert ha estat una festa llatina, una festa boricua, gràcies a ell, i també a la banda, amb la que hem ballat salsa, bachata, el merengue de David Tirar-me's fotos, i també gràcies a artistes convidats com els Pleneros de la Cresta, que han ensenyat als fans de Barcelona què és la plena puertorriquenya. I a la nit, la festa ha passat a ser de reggaeton. amb la gran sorpresa. Matt Gyal cantant Yo Perreo Sola al terrat de la casita.
15: I de Bad Bunny a l'agenda cultural del cap de setmana amb l'Albert Miranda, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarri i la Marta Altimir amb el segon concert de Bad Bunny a Barcelona.
1: Avui, a l'Estadi Olímpic, Bad Bunny actuarà per segon dia consecutiu a Barcelona cantant el seu últim disc, Debí tirar més fotos, a partir de les 8 de la tarda, a Igualada. Arriba a l'Igualada Urban Night Running Show, un dels esdeveniments esportius més importants de l'Anoia i de la seva capital. Durant tot el dia d'avui es fan activitats esportives, acabant la jornada amb una cursa de 5 km. A Manresa, durant tot el cap de setmana, una nova edició de l'Expo Bages, la fira multisectorial més gran de la Catalunya Central, on es fan activitats culturals i d'oci, parades artesanals i comerç obert. I per últim, a Vilafranca del Penedès, en Andreu cantarà el seu tercer disc anomenat Vigília, un àlbum que mostra la maduresa creativa d'una de les veus imprescindibles del panorama català actual. Demà, a les 7 de la tarda.
15: Al Camp de Tarragona. Avui a 8:45 del vespre, al Teatre Fortuny de Reus, el concert Sons de la Terra, en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, és un homenatge al geni amb un programa que uneix patrimoni i creació contemporània. L'espectacle inclou obres de compositors contemporanis a Gaudí, així com una obra d'encàrrec dedicada al geni. Una mica abans, a les 8 a Vilaseca, teatre amb la comèdia d'Esparellats. Una parella viu atrapada en la rutina fins que un dia troben al lavabo de casa una porta a un univers paral·lel. L'espectacle és una comèdia tendra i esbojarrada sobre les segones oportunitats, l'amor i les decisions més importants de l'existència. I durant tot el cap de setmana, entrada gratuïta als Monuments de Tarragona. Amb motiu del Festival Tarraco Viva, tot el patrimoni romà de la ciutat fa portes obertes. Una oportunitat idònia per visitar-los i conèixer tota la història i el passat de Tarraco.
10: A les comarques de Ponent, aquest és el cap de setmana de la Fira de la Camamilla de Linyola. Se celebra dins de la festa major d'aquesta població del Pla d'Urgell que aquesta nit porta aquest que escoltem, Matt Lasson, a l'escenari per demà esmorzar popular i inici de la fira que vol posar en valor el cultiu de les plantes aromàtiques i el seu ús en la cuina i en les cures. Javi Alís és l'alcalde de Linyola.
12: Més de 40 parades de productes de proximitat, de diferents plantes aromàtiques, de camamilla, per suposat. Molts tractors, crec que enguany superarem els 90 tractors antics, que és la fira de la camamilla dels tractors antics.
10: I a Balaguer, dins del festival Jazz al Pati, actuació aquesta nit de Pep Alcaraz Quartet al Pati dels Escolapis a partir de 9:45. Abans, a les 8, al mateix escenari, el jazz experimental d'Ariadna Tubau.
15: Aquest cap de setmana el Girona Futbol Club es juga la seva permanència primera contra l'Elx, però a part del partit de dissabte hi ha més coses a fer a les comarques de Girona. Dissabte se celebra el Festival Sons del Parc a la plaça dels Jurats de Girona, on diferents artistes punxaran discos per descobrir noves propostes. I més música, però als Jardins Gala. Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Per agafar forces pel partit, Toma 2-2 actuarà en un tardeo rumbero a les 5 de la tarda. Que a mí me llaman el descanso porque en invierno... I a Sant Julià de Ramis hi ha la Festa de la Cervesa, on podreu anar a fer degustacions de cerveses artesanals, una furgoteca i música en viu. Això serà dissabte a les 7 de la tarda. I ja per acabar el cap de setmana, l'Escola Maristes de Girona organitza una cursa popular per tota la família. Els diners recaudats seran perquè els alumnes puguin anar al concurs internacional de robòtica.
13: Avui ens queda només la previsió del temps. Ha de fer calor, calor i més calor, Núria. Serà bona tarda.
16: Hola, molt bona tarda. Temperatures més propies d'estiu que seguiran també al llarg del dia de demà. Demà seran molt altes les diurnes, similars a les d'avui, i també les nocturnes. Atenció, perquè tenim per davant una nit tropical, especialment a la costa, on no es baixaran dels 20 graus. Aquesta tarda tindrem algun ruixat o tempesta forta, especialment al Pirineu. També es podria escapar al Prepirineu. Demà també tindrem ruixats de tarda més localitzats al Pirineu de Lleida. I demà, atenció, que tindrem boira costanera a bona part del litoral català, tant Costa Brava, Costa Central com Costa Daurada. Tindrem aquests núvols baixos molt pegadets a la costa.
13: Gràcies, Núria. N'estarem pendents amb la previsió meteorològica. Arribem al punt de 2:15 de la tarda.